0: Musicat.
1: If it is true, a man has no control

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota casa.

pilló. Vull deixar-me portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és el estarrat i prima més un santuari.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fent pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porta-t'ho per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: Leni Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el

venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: mare. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Caicat, l'estiu sona diferent. You always say.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjaments als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmena. El trasllat es fa de manera voluntària en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta, que des de primera hora d'aquest matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes de violència evidents. A banda, també un altre home de 62 anys. També va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicomana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la nova localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, en aquest cas a Torre Farrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balàfia, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larros ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
3: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
2: El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur cap Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor comença a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia serà, però, força ennuvolat al matí i podria caure alguna gota, sobretot a la Costa Daurada i a la nit a la costa.
4: Notícies en xarxa.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
6: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
7: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. I ara mateix, quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, benvinguts en aquesta jornada d'avui dijous 20 d'agost. Mare meva, com passen els dies ràpidament. Aquesta és la sintonia de Ona Déu 13, el programa d'estiu que us acompanyarà aquestes 4 setmanes. Movem una miqueta la programació de la tarda i de la quarta hora a la franja de la Calaixera. Merescudes vacances del nostre company i a nosaltres, que estarem, com sempre, acompant doncs, aquesta franja de 3 horetes protagonitzada per el que ens ocupa habitualment. Així que gràcies per acompanyar-nos i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Avui, en aquesta jornada d'avui dijous, dia 20 d'agost, sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Refrescant el dia, no sé, però una miqueta de gir el temps sí que està durant. Així que anem a aprofitar i a veure què ens ofereix. Avui, 20 d'agost, se celebren diferents efemèrides globals, destacant principalment el Dia Mundial del Mosquit i el Dia Mundial de les Patates Fregides. Impulsat per la London School of Hygiene and Tropical Medicine, aquest dia ret homenatge al doctor Sir Ronald Rose, qui l'any 1897 va descobrir que els mosquits femelles transmeten la malària. L'objectiu de la jornada és conscienciar la població sobre les malalties transmeses per aquests insectes. Avui també és el Dia Mundial de les Patates Fregides, una celebració popular a través de les xarxes socials i amb àmbit gastronòmic. Durant aquesta jornada, molts restaurants i cadenes de menjar ràpid aprofiten per fer promocions especials per aquest acompanyament tan universal i a vegades no tan saludable. Avui també és el Dia Internacional de la Pizza Hawaiana, una jornada dedicada a la controvertida pizza que inclou pinya amb els seus ingredients. I, bueno, pues, la típica pizza que ha aixecat sempre moltes... Bueno, pues, punts de vista diferents, eh? A mi no m'agrada aquesta. Bueno, avui el santoral d'aquest 20 d'agost commemora Sant Bernat de Claravall, abat i doctor de l'Església i profeta. També és Sant Manuel, profeta bíblic i jutge Israel, que va ungir els reis Saül i David. També és la celebració de Sant Filibert de Neuburter o Sant Màxim de Chinon. El 20 d'agost és una data que recull també fets històrics de tota mena a Catalunya, des de moviments polítics i culturals fins a canvis socials molt importants. Ja sabeu que sempre a l'inici del programa ens aturem per marcar bé la jornada. Doncs esdeveniments destacats viscuts en aquesta jornada al llarg de la història de Catalunya. Pel que fa al 1837, el Consell Superior Central de Catalunya, en el marc de les disputes i la inestabilitat d'aquella època, els liberals creen aquest organisme de coordinació política al territori. O el 2017, abatiment de l'autor dels atemptats a la Rambla, 3 dies després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. El 20 d'agost del 2017, els Mossos d'Esquadra van localitzar i abatre, abatant a Subirats, el conductor dels Mossos de la furgoneta de la Rambla. Els terroristes també havien planejat atemptat aquell mateix dia al Camp Nou, coincidint amb un partit del Barça. I tal dia com avui, el 1960, va ser el retorn del Tarlà de Girona. Es recupera la popular tradició del Tarlà durant les festes del carrer de l'Argenteria, després d'una aturada de gairebé 10 anys. I som en un punt clau del mes d'agost, perquè el temps ja també està anunciant el que ve, un canvi de temps evident, encara que l'esperem com agua de mayo, que es diu, perquè la calor no ens està donant treva. Doncs a la província de Tarragona, al voltant d'aquesta data, hi ha moltes festes majors. Per exemple, el Callà celebra la seva festa major durant aquests dies, entre el 14 i el 24 d'agost. Cornudella de Montsant també inicia oficialment la seva festa major avui, dia 20. Roda de Barà també comença la seva festa major en honor de Sant Bartomeu, fins al 25 d'agost. O Alió, que arrenca la seva festivitat fins al 24. Una miqueta més lluny, Escot es troba en dates de celebració de la seva festa major, Barberà de la Conca, Caseres o la Sénia. I també hi ha altres festes majors destacades a la província de Barcelona, com ara, per exemple, la Batlloria de Sant Celoni, que dona el tret de sortida oficial a la seva festa major.
A Girona, a Sant Climent de Sasebes, que també arranca la seva festa major d'estiu, i a la província de Lleida, al Port del Comte, que enceta la seva festa major fins a avui dijous, que comença avui dijous. Bueno, i de Tarragona, doncs ja sabeu que també podeu anar de festa major a Santes Creus, a Vallclarà i a Ascó. I avui, doncs, sempre tanquem el cercle d'aquest inici de programa amb el que ens farà el temps. Estem una miqueta cansats, perquè te'n vas a dormir amb calor, t'aixeques amb calor, no dors bé, i això ja és una bola que es fa bé, es fa gran. Doncs avui el temps ens diu que s'espera una jornada amb intervals de núvols, un descens lleuger de les temperatures i una probabilitat moderada de pluges febles. La temperatura màxima voltarà cap als 31 graus i la mínima situarà als voltants dels 24-25 graus. Mantenint un ambient calorós i xafogós, l'estat de la cel serà amb intervals de núvols que aniran en augment a mesura que avanci el dia. Hi ha una petita probabilitat, probabilitat del 40% de plugims o pluja feble a la tarda. I el vent bufarà component sud-oest de caràcter moderat amb ratxes que poden arribar als 38 km per hora. Així obrim i destapem aquesta primers minuts de la nostra cita d'estiu. Ona 10-13, aquesta programació, entre cometes, especial de franja matinera que arriba a la sintonia de Ràdio El Vendrell. I d'aquí uns minutets, com sempre, després de passar per el nostre punt musical, ens quedarem amb el que els porta la brisa de matí, amb el que hem de saber les notícies locals de comarca, nacionals i internacionals, última hora, també la portada dels diaris i una mirada al món. Farem aquest repàs a la premsa diària i les últimes notícies de casa i també, com dèiem, del món. Amb això arrodirem ja pràcticament aquesta horeta que arriba, com sempre, informativa. Espero i desitjo que estigueu molt bé. Salutacions de Marga Márquez. És moment de començar. Gràcies per sintonitzar-nos. Comencem i arrenquem amb Dover, amb aquest ja conegut i reconegudíssim tema d'aquesta formació espanyola que ens ha donat tants bons moments musicals. Bon dia, benvinguts.

Doncs ara és moment, amb aquestes hores del matí, de fer una ullada a les notícies que, com sempre, comencem obrint pàgina amb les notícies de casa nostra. L'ordenança de platges no qualifica de naturista cap platja del litoral vendrellenc. En canvi, el Club Naturista de Catalunya afirma que la platja de les Madrigueres és oficialment nudista i inclou el mapa de platges nudistes de Catalunya. El Club Català de Naturisme defensa que la platja de les Madrigueres és oficialment, gràcies a un acord municipal, una platja nudista. De fet, aquesta entitat inclou dins del seu mapa de platges nudistes catalanes. Això no és el que correspon amb el que diu l'ordenança de platges del Vendrell. L'article 36 de l'ordenança de platges del Vendrell diu literalment que les platges del terme municipal, tampoc la de les Madrigueres, es consideren de tradició naturista per diverses raons. Per aquest motiu, l'ordenança no contempla, com demanen els naturistes, que es senyalitzi cap platja del litoral vendrellenca com a platja nudista. Diumenge passat, en un acte reivindicatiu, el Club Naturista de Catalunya va reclamar la senyalització de les platges com a nudistes. I aquest divendres, Santa Oliva acollirà l'onzena edició de Música a les Vinyes, una passejada nocturna per l'entorn rural del municipi organitzada per l'Associació per la Difusió Històrica de Santa Oliva amb la col·laboració de l'Ajuntament. Al llarg del recorregut, els participants s'aturaran en diferents paratges per escoltar música en viu. Al final de les passejades tindrà lloc un concert de cloenda. La proposta única de la comarca guanya caminants en cada edició. Els organitzadors demanen als participants que aportin algun element d'il·luminació, calçat còmode i aigua. La sortida serà de les 10 de la nit serà a les 10 de la nit des de la plaça d'Europa. I la filla predilecta del Vendrell, Mari Carme Cardó, és una de les candidates al Premi de la Llengua Nacional que otorga l'associació del mateix nom. Al llarg dels seus gaire 100 anys de vida, Mari Carme Carmós Cardó s'ha caracteritzat per la seva aposta per la llengua i cultura. Professora de català durant la dictadura i els primers anys de canvi del règim, la filla predilecta del Vendrell ha mantingut intacte un compromís insubornable amb la pedagogia i la defensa de l'educació en la llengua pròpia, especialment des de l'escola Àngel Guimerà. Tot plegat, uns mèrits que l'han valgut per esdevenir finalista del Premi Llengua Nacional de la categoria de votació popular, ja accessible des de la web de l'Associació Llengua Nacional. A banda de la candidatura, Mari Carme Cardó, també n'hi ha d'altres, com el Centre de Germanament Occitano-Català, el Correllengua Germanat d'Adhesius pel Català i el canal de YouTube, el Trinxeratge. El termini per les votacions estarà obert fins al 15 d'octubre. I la unitat canina de la policia local del Vendrell ha intervingut aquesta setmana detectant un portador de substàncies estupefaents. Els fets s'han produït en el decurs d'un control policial rutinari. La Roma, com és el nom de la unitat canina, ha donat l'avís als agents i han trobat una quantitat de marihuana a l'interior de la motxilla d'un ciutadà. Aleshores, els policies han aixecat una denúncia per tinença d'estupefaents contra aquest ciutadà. I aquest divendres, Santa Oliva, com us recordàvem, doncs farà una cita important de la música a les Vinyes. Donem pas a altres notícies. En aquest cas, la xarxa vendrellenca demana més il·luminació a les tres rotondes de la carretera de Valls, compreses entre la Papiola i les Peces. La xarxa vendrellenca reclama millores de seguretat a la C-51, a la carretera de Valls, concretament al tram d'aquesta via que va des de la Papiola fins a la rotonda d'accés de la TP-2402 a l'alçada de les Peces. En aquests trams, la via que hi ha fins a les tres rotondes. La proposta de la xarxa és que les rotondes quedin il·luminades, que no ho estan, i que s'instal·lin elements reflectants. Un dels motius de la petició és que la C-31 concentra un important trànsit de vehicles privats de treballadors del polígons industrials de la Bisbal i Santa Oliva, i que el moviment de vehicles passant-se també és considerable. La C-31 és una carretera de la xarxa bàsica de la Generalitat de Catalunya i és aquesta l'administració a qui correspon fer aquestes millores.
Fent una mirada cap a Calafell, la Federació Municipal de Catalunya premia l'Ajuntament de Calafell pel Pla de Xoc contra la Pobresa, el programa d'integració social i orientació laboral per als habitants en situació de pobresa. En el marc de l'Assemblea General de la FMC, amb motiu de l'acte commemoratiu del 45 aniversari de l'entitat, que tindrà lloc el divendres 9 d'octubre al Palau Firal de Congressos de Tarragona. L'Ajuntament de Calafell rebrà un premi com a reconeixement especial per les polítiques públiques innovadores de l'Ajuntament que han estat recollides al Banc de Bones Pràctiques al llarg d'aquests anys. I ara ens aturem una miqueta perquè és moment de fer una ullada, en aquest cas, a les portades dels principals diaris de Catalunya. Comencem per La Vanguardia. Feijó insta a expulsar tots els migrants de Ceuta i fortificar la frontera. Ni adults ni menors, han de tornar tots, diu, afirma el líder del PP, que rebutja xantatge de Rabat. També ens diu que l'executiu es planteja acollir a la península en un termini de mesos a 500 nens arribats a la ciutat. També ens fa mirada a altres notícies. Diu que la Xina disputa lideratge a Europa en el 40% de les seves indústries claus. Els robots humanoides pugen en borsa un 629%. Ens diu que adeu a Josep Cusí, l'amic més lleial del rei Joan Carles. També ens diu que primer ovació a Rodri al Camp Nou. Rodri, el fitxatge estrella del Barça per aquesta temporada, que va comprovar ahir la seva gran ovació al Camp Nou. També ens diu que Moderna i Merck anuncien avanços en una vacuna contra el melanoma. Es tracta... El tractament en fase 3 d'assaig es basa en el sistema de la RNM com la de la Covid. I altres notícies també ens fa mirant a altres portades. En aquest cas, donem el salt a la portada del periòdico. El periòdico de Catalunya ens diu que el govern refreda la rebaixa de les taxes de les nuclears. Les elèctriques creuen que la continuïtat d'alarmes retalla la tarifa en un 9,5. També altres titulars ens diu que el govern d'Illa dona per fet que es mantindran tancades Ascó i Vandellòs. També ens diu que, en portada cap a la península, l'executiu traslladarà 500 nenes des de Ceuta al marge de les comunitats. Feijó avisa l'espanyolitat de la ciutat autònoma no és negociable. Les persones de més de 100 anys gaudeixen d'un supersistema immunitari. I també ens diu que, pel que fa a altres notícies, l'educació anuncia més aules d'acollida davant de la vaga de docents. El Barça guanya el Gamber contra la Hai 2-1 a les portes del seu debut a la Lliga. Anem a buscar d'altres portades, com és ara el diari El Punt Avui. Ens diu que l'Urgell reclama una empenta. La comarca ha evolucionat cap al model econòmic diversificat i es presenta per fer un dels eixos agroalimentaris i logístics del país. També ens diu que 500 nenes que hem d'atendre. Comença el repartiment urgent al territorial dels menors immigrants de Ceuta, saltant els esculls del paper. També en altres notícies ens fa mirar cap a l'esport. El Barça supera el Aïhil Grades amb gols de Hamza i Rafinha. I ara ens anem cap a la portada, en aquest cas, del diari de Tarragona. Tarragona puja de nivell per Sant Magí. Parlant de castellers, dos games extras de la jove, nou pisos dels xiquets i jornada històrica per les colles dels barris de Sant Pere i Sant Pau i del Serrallo. També ens diu que l'Ametlla de Mar multiplica per 5 en la seva població a l'estiu. Té 7.400 habitants, però pot arribar als gairebé 40.000 habitants al juliol i agost. També ens porta en portada als esports. El Nàstic perd en el Villarreal i fitxa amb Vincent Abril. Aquestes són les notícies del diari de Tarragona. I com sempre, arribem amb més notícies. En aquest cas, obrim aquesta finestra cap a les notícies d'Espanya.
La policia desallotja els migrants de la platja de Trampolín i els trasllada a dos espais habilitats pel govern. El clima dona una treva aquest dijous per atacar per aire l'incendi de les Urdes després d'arrasar 3.700 hectàrees. Granada torna a tremolar a la nit i registra un terratrèmol de magnitud de 3,4, epicentre a Dilar. L'emergència oblidada que passa amb els animals quan crema la muntanya. També ens diu que migrants dormint a les platges, carreteres i assentaments 20 dies després, un recorregut per Ceuta amb unes imatges que fan por. Altres notícies del món ens diu que Corea del Nord posa en dubte el contacte de Trump amb Kim Jong i manté les crítiques de les maniobres militars. I també ens diu que almenys 12 morts a Kiev i els seus voltants en un atac rus que deixa sense electricitat diversos punts de la capital. Trump anuncia una guerra econòmica contra l'Iran i un aïllament sense precedents en el seu particular dia D. I pel que fa a les notícies de cultura, ens diu que l'Alhambra, una edificació sismoresistent que balla amb els terratrèmols. O altres notícies, en aquest cas, que ens fan mirar cap a Catalunya. El preu de lloguer d'habitatge frena però continua disparat. Campdevànol alerta de la regulació dels lloguers pot ser contraproduent. També ens diu que la Festa Major de Gràcia, a la plaça de Rovira i Trias, regna a Gràcia amb un homenatge a Antònia Font. Pel que fa a la salut, ens diu per què la calor afecta més a les dones. Els cotxes elèctrics ens diu que els tallers mecànics demanen no quedar enrere en l'era del cotxe elèctric. Diu que són els grans oblidats. I també ens diu que els bombers reclamen reforços. Als operadors de les sales de coordinació de bombers denuncien que treballen al límit en plena campanya forestal. Samagí reparteix èxits i fites històriques castelleres. Mort Delfina Malla, l'integrant del duet de la rumba catalana. I la calor extrema s'acaba. Tornen les tempestes i arriba una baixada de temperatura. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber amb el nostre punt on ens aturem amb la informació.

d'estiu amb Ràdio al Vendrell. Bé, passen 8 minuts ara mateix de 2:15 del matí. Què tal, com esteu? Bueno, avancem en aquesta primera hora informativa, però recordeu que aquí aquestes setmanes us podreu emportar, si participeu amb nosaltres, amb la pregunta del dia, que avui encara no l'hem formulat. Bueno, pues aprofitem que estem en ple mes d'agost i aprofitem que tu tens ara més temps per sentir la ràdio o els que ens sentiu habitualment. Farem cada dia una pregunteta per a veure si ho voleu compartir amb nosaltres. Aquestes cosetes tontes, que de vegades són tontes. Avui us volem preguntar quin és el vostre esmorzar preferit. Sou dels que només aixecar-vos necessiteu un cafè? O sou dels que espereu una miqueta unes hores abans de beure i menjar alguna cosa? Sou de fer dejú, perquè hi ha gent que diu no, jo esto sé que aquest dejú de 12-16 hores. O sou més de un bon cafè, una bona torrada, o més de salat, un bon entrepà, o bruixeria, cafè, té, un colacao. Compartiu amb nosaltres les vostres opinions. Ja sabeu que tenim el nostre WhatsApp actiu, el 686-1011. Que aquests dies comencem, aquesta setmana hem arrencat, doncs regalarem dues tasses i dues bosses de ràdio i televisió al Vendrell. Entre totes les trucades, bueno, missatges de veu, no cal ni que truqueu, envieu un WhatsApp de veu al 686-1011. Estarem, doncs, encuriosits de compartir i que compartiu amb nosaltres, doncs, els vostres gustos. I avançant una miqueta, ens anem en busca, que aquí ja sabeu que tenim una miqueta de tot i sobretot bona música. Ens quedem amb la música de Los Amaya aquesta setmana. Abans d'ahir arribava la notícia, la mort de Delfín Amaya, el membre del duet de la rumba catalana dels Ja Amaya. Una estrella que s'apaga en el firmament de la rumba catalana. El membre, el 50% del duet Los Amaya, ens deixava aquest dilluns a Barcelona a l'edat de 74 anys.

Més música ara mateix. La veritat és que avui mirem el temps i tenim ganes de que refresqui, perquè la veritat el cos ho necessita. Així que prepareu el paraigua, perquè en qualsevol moment, segons la previsió, avui sobretot ja cap al migdia poden caure xàfecs. Que mira, estaria també molt bé mullar-se pel carrer. Aquí està la música de Marc Anthony i Nati Peluso. Amb aquesta hi ha minuts que ens acompanyaran fins a arribar al punt de les 11 del matí. Recordeu la pregunta del dia que estem fent avui des d'Ona 1013, que entre tots els que ens truqueu regalem tasses i bosses, unes bosses xulíssimes, i tasses també de Ràdio Televisió al Vendrell. Avui vull que compartiu amb nosaltres, doncs, el vostre esmorzar preferit. Els que, bueno, normalment jo crec que el tant per cent és alt, que ens agrada esmorzar, per diuen que has de carregar les piles. Però també hi ha altres conceptes de persones que fan un dejú molt extens, perquè ja sabeu dels beneficis que això en té. Ho voleu compartir amb nosaltres? Recorda el nostre WhatsApp al 686-1091.

estem escoltant tot un clàssic d'Adriano Calentano amb el seu Azurro. Anem a ocupar aquests darrers minuts d'aquesta primera hora d'Ona Déu 13 amb el nostre punt retro, que avui ho allarguem, seria més amb la nostra versió. Aquests dies d'estiu ens agrada mirar cap a la música i la història de la música i ens quedem amb una de versions. I en aquest cas hem triat una cançó coneguda per tothom. Avui ens hem quedat amb el tema Call Me, un dels èxits més importants de la banda nord-americana Blondie, que es va llançar a principis dels 80. La cançó es va convertir en el single més venut de tot aquell any als Estats Units i va consolidar la banda com a icones culturals globals. La cançó va ser creada específicament com el tema principal de la pel·lícula American Gigolo, que, com tots sabeu, està protagonitzada per Richard Gere. La lletra escrita per la cantant Debbie Harry connecta directament amb la trama del film, que narra la vida d'un escort masculí d'alt standing. Frases de la cançó com "Roll on me the anger sheets" enrotllat amb els llençols de disseny fan referència a l'estil de vida luxosa del personatge. El tema va ser composat i produït per el gran Giorgio Moroder, conegut com el pare de la música disco. I Moroder tenia una maqueta instrumental de sintetitzadors anomenada Man Machine. Originalment, Moroder li va oferir la cançó a Stevie Nicks, el cantant de Fleetwood Mac, però ella va haver de rebutjar per motius contractuals de la seva discografia. Va ser llavors quan va recórrer a Debbie Harry qui va escriure la lletra i les melodies vocals en qüestió de poques hores. Versions que han arribat ja moltíssimes, però moltes. Per exemple, destacades a l'any 2004 de Danny Warhol, que va portar el seu característic so alternatiu i psicodèlic, o The Last Dinner Party al 2024. L'aclamada banda britànica d'indie també va fer una versió en directe molt comentada per les sessions de Like a Version Australia. I també, per exemple, Tiffany, la icona del pop dels anys 80, va incloure la seva pròpia relectura del tema del seu àlbum que va publicar als anys 80. O també de Alvin and the Chipmunks. Versions més conegudes o menys conegudes. Ens queda el temps justet per sentir la versió que avui hem triat, perquè el tema de Blondie, el Call Me, ja el teniu més que conegut. Doncs avui ens quedarem amb la música d'un dels que van fer la versió. En aquest cas, de Franz Ferdinand, la banda escocesa que va fer la seva versió fidel del seu estil post-punk revival amb un àlbum recopilatori de la discografia Genius. Doncs així sona, i en directe. Amb ells arribarem al punt de les 11 del matí.

0: parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i també la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs, recordem, pel proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i també en coordinació amb les forces de seguretat que des de primera hora del matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí amb un grau de perill 1/6, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I paral·lelament també continua la prealerta del Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i també a la Ribera d'Ebre. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxés, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda, també a la plaça del Trago de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que es reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari i juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio al Vendrell.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coemmes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Parar! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats amb mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost.
7: de 6 a 9 del vespre cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
2: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Doncs ara mateix, si passeu per aquest punt del dial, són les 11 i 6 d'aquesta jornada dijous 20 del mes d'agost. Ja el mes el tenim... Bueno, no, no, allò, el tenim fet. No és que el tenim fet, però sí que ja la cosa va com una mica cap avall. I el temps, doncs, ja ens comença doncs, a ensenyar la maneta. Ja sabeu que, bueno, és normal, que hi hagi doncs, ja aquests petits canvis a final d'agost. Després repuntarà, però hòstia, benvinguts, perquè tenim molta calor. Avui arrenquem aquesta ja segona hora d'Ona 10-13, en el que, com cada dia, en aquestes setmanes d'estiu, en el que estarem aquí pel matí, us farem cada dia una pregunta, si voleu compartir-la amb nosaltres. Entre tots els que ens deixeu un missatge de veu al 686-1101, doncs regalem dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell i dues bosses de tela superxules que tan de moda estan per anar a comprar cosetes, I, doncs, reciclar, que ens sentim orgullosos també de, doncs, d'on brotar tant. Avui estan preguntant quin és el vostre esmorzar preferit. Així que si voleu compartir amb nosaltres, si sou dels que només us poseu un peu, necessito un bon cafè, o sou més d'esperar unes horetes abans de menjar o beure alguna cosa, o el tant de moda d'ajuda... Bueno, doncs jo no menjo res entre 12 a 16 hores, o no, hi ha gent que es fot un bon croissant, un bon bocata... Alguna barrindongada, també ho acceptem. No sé què és el que més us agrada. Cafè, té, colacao... Ja sabeu que podeu compartir amb nosaltres les vostres opinions enviant un WhatsApp de veu al 686-1101. I mira, doncs, el que regalem, una de les coses, és una tassa que us vindria molt bé per fer l'esmorzar amb un bon cafè i lluir-la a la vostra cuina. Bueno, amb això avancem una miqueta. Ja sabeu que la música és tan present aquí en aquesta hora 10-13 i rescatem mirant amb aquesta finestra musical viatjant en el temps amb els Cool and the Gang Celebration.

Quantes vegades hem sentit aquesta cançó, l'hem ballat i l'hem sentit en recopilatoris dels 80. Ja sabeu que si també voleu doncs, demanar un tema a la carta, el 686-101 està a la vostra disposició. Que aquest estiu doncs, fem aquest matí molt més ballable i fresquet. Necessitem... Buah, estem agobiadíssims. Shakira, la hem pogut doncs, sentir en una de les cites esportives més importants del món, com és el Mundial que s'ha celebrat aquest mes passat, on Espanya doncs, ha sigut la guanyadora. Amb Burna Boy, amb aquest tema, ja també es pot jubilar directament amb el que ha guanyat. Dai, dai!

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs aquí en el programa Ona 1013 ens proposem que passeu per algun punt per aturar-nos i apropar-vos a la qualitat de la música, que tan, tan distorsionada està en els darrers temps. Molts temps. Qualsevol fa música i qualsevol tema pot arribar a ser un gran èxit. Doncs cada dia ens aturem perquè seleccionem un disc en si que us volem apropar i que, bueno, d'alguna manera, si us crida l'atenció, us convidem a visitar-lo, a conèixer-ho. És un disc, en aquest cas, que molt de vosaltres, molt probablement, sigui que el teniu en estat físic, un vinil d'aquells que s'han de guardar com una petita joia de la música. Avui ens aturem amb un dels discos importants que destaquem, com és el famós àlbum dels Eagles, Hotel California, que es va publicar el 1976. Els americans de Eagles van aportar les seves cançons en la transició del country rock cap a un rock més modern i ho van fer amb aquest Hotel California. 8 mesos van trigar en gravar l'àlbum, pel quasi ja forma part d'aquell reduït nombre de grups que passaran al món de la història i que es recordaran d'aquí uns anys. Amb Hotel California, els Eagles van portar una visió agredolça de la seva Amèrica a través de les finestres d'un hotel. El disc comença precisament amb el tema que dona títol i la cançó més important de la banda, una d'aquelles cançons que sempre entra entre les triades de les votacions a la millor cançó de la història o el tema que més ha marcat en les nostres vides. Una bona percussió, unes guitarres inoblidables amb un valor fantàstic, un tema que, a més, ha generat controvèrsies perquè suposadament la seva lletra conté missatges subliminals. Hotel California és i ha estat un dels discos més venuts de la història i no és només pel tema que li va donar títol. D'aquest disc, per exemple, se van extreure una frase que va interpretar el llenguatge popular nord-americà: viure a la vida ràpida, el tercer tall de l'àlbum, un dels més enèrgics i un dels temes estrella, el Life on the Fast Line, una altra de les grans cançons que és una balada acústica important, la de New Kid in Town. El quart tema del disc és Wastes Time, una balada orquestrada per la qual segueix una curta versió instrumental, Victim of Love, que torna a donar força a l'àlbum. I el disc el tanca aquell Try and Love Again, un bon mig temps de color del Last Resort i la balada de comiat de 7 minuts. 9 temes, però que en general són temes llargs, com el darrer tema, Hotel California. 6 minuts i mig de la mitjana de l'àlbum. Un disc i una cançó que recordarem per la història. I la veritat és que podríem triar moltes coses, però és que seria un detall, doncs, posar el tema estrella del disc, aquesta.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Ja sabeu que aquestes setmanes d'estiu que ens passem cap al matí, la Tarda en Estèreo, pues, està tancada per vacances. Però si la voleu sentir, una barreja del que fem a la tarda, també ho fem aquí. Bueno, i què passa? Que avui teniu el telèfon... No, avui no esteu per la feina. Bueno, que no us talleu amb la nostra pregunta del dia que fem aquí en aquesta ona 10-13, que estarem acompanyant-vos quatre setmanetes, allò, per sufocar el calor. Però mira que bé, que només acabem d'arribar, doncs avui a la cosa sembla que ha de canviar. Doncs avui us estem preguntant si voleu compartir amb nosaltres a través d'un missatge de veu al 686-1101, que és el WhatsApp de participació d'aquesta casa, que és el que us agrada esmorzar amb preferència. O el que més o el que menys, perquè, bueno, i quan ens anem de vacances, si ens anem a un hotel, que està el buffet libre, aquí ja mengem per menjar. Doncs això, ens expliqueu què és el que més us agrada, un bon cafè, un bon te, un bon colacao, o jo què sé, alguna cosa rara, alguna cosa de proteïna, bacon, ous revueltos, coses d'aquestes, un bon entrepà de pernil, un bon croissant, un bon te amb llet, jo què sé, si sou més de coses rares. Aquesta setmana ja sabeu que estem regalant entre totes les entrades que ens arribin dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell i dues bosses de tela superxules per promocionar-les, per passejar-les per la platja, pel mercat, per on te vulguis. Aquí estem i fins al punt de la una, doncs ja sabeu que minuts abans, entre totes les trucades, cuidao, bueno, què mania. Entre tots els missatges de veu que arribin. 686-1101. Et deixo amb Carlos Vives, que arriba amb això, te dedico.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Us hem buscat d'una de les cançons fantàstiques que hem ballat a molts dels canals, segurament ara esteu sentint la ràdio, i un viatge en el temps és fer un viatge al 1983 de la mà dels Higueira i el seu famós Vamos a la Playa. No sé si avui...

Doncs ara és moment d'obrir el nostre punt d'agenda, que tenim el cap de setmana gira cantonada. Però anirem per pams, eh? Que si no després arriba tota aquesta informació resulta que no la sabem ubicar. Bueno, abans que res, us recordo que avui és dijous, que demà hi ha mercat setmanal al Vendrell i també a Segura Calafell. Si voleu anar doncs, a fer un tomet, aprofitar també per esmorzar, sortir al carrer. I cosetes que us destaquem. Aquest cap de setmana, concretament avui, arrenquen les nits de glòria, que ompliran la plaça Jaume Vidal de Cunit de música en directe fins a aquest proper diumenge. El cicle s'obre avui amb Carme McRae Legacy amb motiu de l'homenatge de Susanna Scheiman al quartet en una de les grans veus del jazz del segle XX, considerada una de les grans cantants del jazz, a més destacades de l'actualitat. Susanna Scheiman oferirà un concert que arribarà en ple de sensibilitat, elegància i passió, acompanyada d'en Xavier Algans al piano, Pere Lueve al contrabaix i Xavier Espinosa a la bateria. Els concerts arrenquen avui a la plaça Jaume Vidal a partir de 2:15 de la nit. És amb entrada lliure. Una de les cites imprescindibles d'aquest estiu de la comarca. Bueno, i anem a fer un tastet perquè qui comença la seva festa major també és el Vinyana. A les 2 del migdia, demà divendres, començarà el gran repic de campanes de la festa major. A les 2 del migdia el campanar es vesteix de gala perquè arrenquen dies grans. Bellvei continua de festa major i demà divendres a 6:45 de la tarda hi haurà el tercer torneig de futbol sala. Sant Salvador fa a l'ermita de Sant Salvador activitat mar de sons i vins. I al Vinyana demà hi ha una cita important com és la seva cercavila de foc. A partir de les 10 de la nit, amb una sortida amb la confluència entre el carrer Carretera i carrer de Bonastre, la cercavila de foc amb Necitalus alvillanensis, el drac de Llorenç del Penedès, el tallot del Vendrell, sentinelles d'Arquemi de Sabadell, una de les festes, una de les cites destacades amb una nit de foc al Vinyana. Santa Oliva acull aquest concert de música a les vinyes a partir de les 10 de la nit a la plaça d'Europa. I després a les 11 a l'escola Joan Perucho hi haurà espectacle d'humor amb el màgic Andreu. Després a la societat hi haurà nit de música amb DJ Ricky Ricón. Avançant-vos una miqueta, us recordo que el proper cap de setmana també Cunit es vesteix amb la seva recuperada La Xiringuitada i el Bye Bye Summer amb una nova edició que arriba el proper cap de setmana. És una festa organitzada per l'Associació Joves de Cunit i la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell. Una jornada que arrencarà el proper cap de setmana amb una cita que destaca el primer xiringuito que participa, el Tsunami Beach Cunit, una ruta que arrenca a les 6 de la tarda i que si voleu participar, doncs podeu participar amb un preu de 15 euros i es pot adquirir en efectiu a l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. Com que això arrenca la setmana que ve, us donarem molta més informació. I us recordo la programació de Ràdio i Televisió al Vendrell, sobretot a les seves cites informatives, amb l'informatiu que arriba a partir de 2:15 del migdia, que a la sintonia de Ràdio al Vendrell, i després la connexió amb xarxa. Ja sabeu que estem en format d'estiu i que a Televisió al Vendrell també, com és habitual, la seva informació no falta a les 2 del migdia, amb el que és les notícies. I amb tot això, doncs, seguim i avancem amb aquestes horetes del matí amb més música, amb The Chills Play, amb aquest tema que es diu Warrior. Estem posant color i, sobretot, bona música. Aquest matí, en res, toquem 3:15 de 12 de

l'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

de les cançons d'aquest estiu de la mà de l'artista italià Gabriel amb aquesta cançó així coneguda que es diu Enamorau. I seguim amb la gent del Tour del Caracol. Recordeu que teniu el WhatsApp del programa a la vostra disposició, el 686-1091. I si també voleu demanar una cançó a la carta o a una dedicatòria, doncs mira, també podem reconvertir la pregunta del dia, que avui us estem preguntant quin és el vostre esmorzar preferit. Així que si ho voleu compartir, ens envieu un missatge de veu, un WhatsApp de veu. Que regalem entre totes les que, els que participeu, el que voleu acompanyar-nos en aquestes horetes del matí, doncs dues tasses o dues bosses. Bueno, vamos, us regalem quatre cosetes. Tasses i bosses corporatives de Ràdio Televisió al Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i la incorporació també de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs el proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local ha desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals elevaven la xifra a més de 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida a Loma Margarita i també a Embolsamiento amb una capacitat de 1.800 persones. El trasllat es fa de manera voluntària amb el suport del personal del tercer sector. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i també a l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament, també continua la prealerta del Pla Enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com en zones de les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i també a la Catalunya Central. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxes al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragú de Noguera, al barri de Pardinyes, també a Lleida. Tot apunta que la persona suposadament era toxicòmana i va morir per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la localització d'un altre cos a la séquia del Cap a Torrefarrera. I Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la 150A i accedir també al Parc de la Draga.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
7: Parar! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost.
8: de 6 a 9 del vespre cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
2: La pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
9: Doncs enfilem ja aquesta recta final, són les 12 i 6. Mira, ara sembla que el dia ens vol, el cel es vol obrir una miqueta, almenys ara mateix, on estem nosaltres aquí. Passen 7 minuts del punt de les 12 del migdia, enfilem l'última recta final ja d'aquesta Ona 10-13, i on estarem, doncs, 100% musicals. I com sempre, mirant el nostre WhatsApp de participació, que... Si voleu, doncs, participar, ja ho sabeu que podeu enviar un missatge de veu al 686-101-101. Telèfon no cal que l'esteu marcant constantment. Us ho guardeu. Contacte de WhatsApp de Ràdio Televisió El Vendrell. Perquè ja sabeu que el nostre company Pere també, doncs, als matins el podeu fer servir. Ara està de vacances, eh? Així que deixem tranquil·let, que ha de descansar. I arribem nosaltres, ens movem una miqueta en la programació... I amb aquesta pregunta que ja sabeu estem llançant en la jornada d'avui. Ja podríem dir també, per l'hora que és, començar a pensar què és el que dinarem. Però ara que som a l'estiu i segurament tot també canvia quan estem de vacances. Doncs avui estem preguntant quin és el vostre esmorzar preferit. Doncs el que més us agradi, o sou dels que preferiu anar a esmorzar fora, que també s'estila molt, perquè així no hem d'embrutar res. Envia les vostres opinions, els vostres missatges al 686-101-101. Aquesta setmana que hem començat Ona 10-13, regalem dues tasses i dues bosses de Ràdio i Televisió al Vendrell entre totes les trucades que, bueno, trucades, missatges de veu que entrin en aquesta ara mateix. Podeu fer-ho, que estem aquí esperant-vos. Mentrestant, anem a refrescar-nos amb el ventilador dels Banda Neon amb Buos i Mont DJ.

això sí, energia tenen per donar i vendre. Sebastián Yatra amb Jai Cabalan amb aquest tema Cucaracheo, un dels temes que l'artista ha passejat aquestes últimes setmanes. Les 12 i 13 del migdia, la sintonia de Ràdio El Vendrell, posen una mica d'ordre al matí. Bueno, és una hora que tots tenim moltes coses que fer. Escoltes, Ràdio El Vendrell. Heu d'estar treballant, és que estem aquí controlats. Aquí està Jordi Ninus, sota la meva pell.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: I de la música de Pepe Rocha amb David Guetta, en un viatge en el temps també de la mà de la gran Grace Jones i la Vian Rose. Són les 12:20 del matí. Recorda que tenim el nostre WhatsApp obert al 686-1091 i només cal que doncs responeu la nostra pregunta del dia, que és el que estem avui preguntant, que és el vostre esmorzar preferit.

L'artista que s'acosta ja als 80 anys, una gran cantant i compositora, model i productora, que va començar a destacar quan només tenia 13 anys. I aquí la tenim amb la seva elegància, amb la veu que la va convertir en el que és, una gran supermodel i actriu jamaicana, que es va convertir en un dels majors icones culturals, sobretot en la dècada dels 70 i 80. Sobretot també de la seva estètica andrògica, podríem dir, i els seus impactants eleccions de moda. Vamos, que no passava desapercibida. I aquí l'estem recordant amb un dels seus èxits. Les 12 i 25 del matí, i viatjant en el temps i també en l'actualitat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Aquest tema ja sabeu que també està de molta actualitat, de la mà de DJ Yoga, amb Jason Derulo i Melody. El coneixes, mi chico.

Fa un parell de setmanes, Karol G presentava el seu esperat nou treball musical. La Bitxota llançava el seu sisè disc d'estudi. No me'n penedeixo de sentir tant, amb col·laboracions de luxe. En el seu nou disc ho trobem a Drake, Judelin i Russo Boschi, però també compta amb Bruno Mars, que bueno, està clata. Aquesta cançó que ha creat es diu Style, l'única cançó íntegrament en anglès que trobem dintre del disc. És que l'actualitat musical, doncs, de tant en quant ens deixa també coses bones. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. 2:45 d'una del migdia, anem en busca de bona música, viatjant en el temps, que aquest estiu, doncs, aquí al matí recordarem i sentirem molt bona música. Mentre recorda el WhatsApp de participació, el 686-1101, si ens vols enviar un missatge d'àudio. Avui estem preguntant quin és el teu esmorzar preferit, i entre tots els que ens deixeu el vostre missatge, regalem dues tasses de Ràdio i Televisió al Vendrell i dues bosses corporatives també. Aquí està el famós tema de Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: cabeza de ratón.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Acabem de sentir la Leire Martínez, que com ja sabeu, amb la seva exitosa carrera en solitari i un dels temes que formen part de Històries d'aquella niña. I ara li traiem una mica de pols a la dècada dels 70 i 80 de la mà dels grans Bonnie M i el seu famós Daddy Cool. Amb això en res, toquem ja tres quarts d'una del migdia i recorda que aquí estem en directe a través de Ràdio El Vendrell. Canviant una miqueta el format d'aquests matins a l'ullar d'aquestes setmanes que doncs estem de vacances i acompanyant-te. Recorda el nostre WhatsApp de participació, el 686 686 1001. Ja no m'he posat més fàcil, eh?

però que el tema no és ben potent i te posa de bon humor, o com a mínim fa que moguis una miqueta. Aquesta és l'última col·laboració de Carvel amb Carla Frigo. Bueno, és la primera col·laboració, però és el seu nou treball que es diu I Can Feel. Bueno, això és temazo de pista de ball. Bueno, pues anem a ocupar ja aquests darrers minuts avançant el que tindrem demà divendres. I com ja sabeu, arribem amb una primera hora molt informativa, però després aquí ens ocupem amb la música. Aquestes setmanes d'estiu obrirem el nostre WhatsApp de participació en fem-me una pregunteta. Però els divendres serà un xic diferent. I ara us explico, perquè jo espero que demà estigueu ben atents a estar col·laboradors amb nosaltres, perquè la cosa mereix la pena. Doncs els divendres podríem dir que tenim la secció com avui sortim doncs de festa. I els que tenim una edat, això de sortir fins les que tantes, és a dir, tancar les discoteques, potser ho van fer en el seu moment, però ara la cosa va com més de tarda. La moda que s'ha posat de tardeus, perquè a la zona en tenim molta, molta oferta. Així que els divendres obrirem el nostre WhatsApp de participació perquè ens envieu els vostres missatges de el que us agrada fer els divendres en l'actualitat, i no tant, perquè com ja sabeu, molts dels que ens esteu escoltant, fa unes quantes setmanes una discoteca de la comarca que té doncs una referència important per als que vam anar a la discoteca en si, ha obert la seva zona de jardí i en fa doncs entardeus. Així que podem presumir que entre tots els que ens truqueu cada divendres, doncs demà regalarem dues entrades. En consumació mínima, la discoteca Arcus col·laborarà amb aquesta secció telefònica i tindreu, doncs, per anar demà dissabte o per anar demà divendres, que per cert demà hi ha festa de l'escuma, o dissabte sortejarem aquestes dues entrades per dues persones, és a dir, un i un, perquè així porteu algú, però una ja la tindreu de gratuïta. A la discoteca Arcus de Roda de Barà. I qui no ha anat a aquesta discoteca, o a qualsevol altra de la nostra zona, Calafell, en comarca, doncs així anirà la cosa. Ja sé que més d'un estarà desitjant explicar la seva, perquè tothom li passa pel cap aquests tan bons records de quan anava a les nostres discoteques de joventut. Així que esteu atents, als 686-1091, que demà ens anirem de festa. Espero, espero.

Doncs anem a tenir els darrers minuts de la nostra cita aquesta d'estiu, Ona Deu 13, de bona música, i ho farem amb música que ens fa viatjar en el temps. El tema ja el coneixeu, és el famós tema dels Heroin and Fire, que precisament ja sabeu que han estat de gira i que han vingut a Barcelona. Aquest és el tema, September.

Fonsi està preparant el seu nou projecte musical i ha decidit aquesta setmana passada regalar-nos un petit abans. El seu nou treball aterra amb aquesta cançó que parla d'una parella que entén que la vida i en circumstàncies impedeixen estar junts, com a la vida mateixa. I aquí estan regalant el seu últim moment. Me despido. Nosaltres també ens acomiadem. I ho farem també en el viatge en el temps. Amb el que ens vindria una mica genial o una mica bastant seria refrescar-nos. Així que amb el seu Aqua i el seu Burberry Girl ens retrobarem demà a partir de les 2 del matí. Que passeu una molt bona jornada. Salutacions de Marga Márquez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs, que recordem serà el 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres catalans. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres públics d'aquí al 2028 per tal d'avançar

0: la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els centres es podrà compartir amb altres equipaments de la mateixa modalitat situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I en mobilitat, TMB reprendrà el 29 d'agost el servei de la línia L1 entre Florida i Plaça de Sants en tots dos sentits després de les obres de millora iniciades el passat 17 de juliol. Els treballs amb una inversió d'11,5 milions d'euros han permès renovar les vies amb una base de formigó més estable i també modernitzar les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. I també en mobilitat, Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la C-150A i accedir al Parc de la Draga amb nous semàfors per a vehicles, vianants i bicicletes i també més il·luminació. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local han desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals eleven la xifra a 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida a Loma Margarita i el Embolsamiento amb una capacitat per a 1.800 persones. I la temporada de caça menor ha començat avui a les comarques de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès amb la guatlla com a les espècies autoritzades. Al Segrià, els caçadors han detectat una lleugera reducció d'exemplars, especialment en entorns de Torrefarrera, Rosselló i Benavent, que atribueixen a l'augment de les plantacions de panis. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins al cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament, també continua la prealerta del Pla Infocat per elevar risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com també a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i a la Catalunya Central. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Benvinguts a les notícies. Avui és dijous, dia 20 del mes d'agost de 2026, i ja comencem el compte enrere del període estival de moltes persones que encara són aquí, que escolten les notícies de Ràdio El Vendrell, però que segurament d'aquí menys de 15 dies no hi seran. A tots, els de sempre i els que els escolten ara, salutacions dels que ho fem possible. Vies de sol a Marga Márquez, Jordi Graell, Crònica de l'Esport, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, i tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Parlarem de coses d'aquests dies. Començarem parlant d'una que fa anys començava més endavant, però que cada vegada s'avança més. Parlarem de la verema al Baix Penedès. De fet, ja fa setmanes que hi ha pagesos del Baix Penedès que van començar a baremar. Però ara, quan la majoria s'hi ha posat, hem anat a saber què és el que creuen que es trobaran quan collit el raïm passi a convertir-se en vi o cava. És el primer argument d'un informatiu que en té un altre, la calor. Encara avui és un dia a temperatures molt altes, un dia amb possibilitat de pluja, però se suposa que demà les temperatures han de començar a baixar. Ho hem patit tots, ho explicarem en aquestes notícies. Després una mica de música, perquè excepcional concert ahir al Festival Música a la Vila amb el músic basc Xavi Aburruzaga, que toca la triquitrixa. I després unes quantes notícies breus que tenen a veure en bona mesura amb propostes festives, culturals i lúdiques dels pròxims dies. Esports i el temps. Comencem. Antigament, i això ho recorda la gent més gran, sobretot la que es dedicava a pagès, acabava l'agost i començava la verema. El canvi climàtic ha fet que tot això canviés, i cada any la verema és una aventura, tenint en compte allò que ha plogut al llarg de l'any, tenint en compte què és el que ha passat les últimes setmanes, tenint en compte si ha pedregat o no. El cas és que el Baix Penedès ja és en una nova verema. Com la major part del territori, enguany la collita s'ha avançat força. En bona mesura, això està per la combinació de les moltes pluges de l'hivern i de la primavera i per la manca d'aigua total dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar el raïm a partir de dilluns i ho faran amb un ull al cel, perquè al principi d'aquesta setmana s'anuncien tempestes. I a l'altra butxaca, atès que l'accés de producció dels darrers anys ha abaratit el producte, estaran pendents del preu de venda, que si és més baix per ells també suposa un problema. Aquest reportatge és una aportació del Lolo García, que ha parlat amb un viticultor de la comarca, que és el Martí Giralt.
3: Petitó, però de qualitat. Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quan a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi finalment deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, combinades, però, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
4: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, un any de sequera, dos o tres anys de sequera, no, un, dos o tres anys, el míldio que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, pues, perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
3: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció de raïm les darreres temporades, que du associat una sèrie de conseqüències no gaire afalagadores per al sector.
4: Ha baixat el consum, ha baixat les exportacions de vi, de cava, i llavors hi ha molts cellers que tenen emmagatzematge de molt d'estoc, i clar, es troben que no poden elaborar més, i llavors clar, per això és un peix que es mossega la cua. Després tenim l'ouviticultor que treballa tot l'any i que no sap on portar el raïm, o que l'ha de portar en un lloc a un preu ridícul, que potser el preu de cost estigui al voltant de 50 o 55 cèntims i que t'ho paguin a 15 cèntims. Això no s'entén, no?
3: N'hi ha que aposten per una reducció de la producció per fer pujar en darrera instància el preu del raïm, o bé directament per arrencar ceps. Unes opcions que segueixen sobre la taula, però que passen ara a un segon pla, atès un inici de la collita que comença, curiosament, sota amenaça de pluja. I contradient cada cop més el refranyer popular, que recollia de temps ençà que Sant Mateu verema i batolla arreu, un sant que celebra la seva onomàstica el 21 de setembre, just d'aquí un mes.
1: Doncs això és el que s'ha anat endavant en la verema un mes. Nosaltres, com sempre, quan parlem de la verema al Baix Penedès, i cada vegada més quan aquesta s'avança, els recordem que s'ha d'anar amb molta cura a la carretera, perquè ja transiten els tractors amb remolcs carregats de raïm cap a les cooperatives, cap als cellers, i això no tothom hi està acostumat, i alguna vegada ha portat més d'un ensurt mortal en alguna ocasió també a la carretera. Parlem de la verema i, per tant, parlem de l'efecte de les temperatures sobre la natura, sobre els ceps i sobre el raïm. Serà important també parlar de l'impacte de tot això sobre les persones. És veritat que la predicció indica que finalment hi haurà, a partir de demà i de manera progressiva, una baixada de les temperatures i possibilitat de pluja. Serà una treva enmig de més de 2 mesos de temperatures insuportables, d'humitats molt elevades, una situació que ha portat al límit a tothom que no hi estem acostumats. Ha portat al límit a les persones que estan de vacances, en les seves hores d'oci, ha portat al límit a la gent a l'hora d'anar a dormir, ha portat al límit als treballadors, específicament aquells que treballen a l'aire lliure. Per això hem anat a parlar amb la gent. Ho ha fet el Dani Sancho i ens hem trobat amb el que ens hem trobat.
2: La continuïtat d'onades de calor tampoc ha donat treva al Baix Penedès. Segons les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya, durant el juny es van registrar fins a 18 nits tropicals, superant els 20 graus a la comarca. Aquest mes d'agost la situació no ha canviat, amb una temperatura màxima de mitjana que ha fregat els 33 graus. Però aquestes elevades temperatures no són l'únic problema. La sensació de xafogor constant està provocada per la combinació de les xifres que marquen els termòmetres i l'elevada humitat relativa, que supera el 70% de mitjana aquest mes a la comarca. Unes condicions que estan fent d'aquest estiu un dels més insuportables per la població.
5: És horrorós, però és que a casa et poses més nerviós encara. Millor aquí fora, doncs mira, veus passar i et distreus. I...
6: molt malament. Tot, només me surt el cap i la cara, tot em poso perduda, però bueno, m'haig d'aguantar.
7: Fatal. Mira, que jo sóc de molt d'estiu, eh? Tota la vida defensant l'estiu, però vull que vingui l'hivern. No l'hivern, però la tardor sí, aquest any és massa.
8: Aquí dintre s'està una mica millor, perquè amb l'aire condicionat i això, bueno, però també fa molta calor, eh, aquí dintre, o sigui que avui fa una xafogó increïble.
2: Les opcions per combatre aquests episodis de calor no són gaires. Ventalls, aire condicionat o prendre una beguda fresqueta són les solucions més recurrents entre la gent.
5: Aire condicionat, dutxes darrere una a l'altra i aquí aprenent alguna cosa a la tarda per sortir de l'aire condicionat, si no et mores.
6: Mira, no sortir, estar a casa amb l'aire condicionat. Anaven tant, perquè el carrer és horrorós. Esperem que s'acabi aviat.
7: Ventiladors, platja i prendre coses fresquetes. Ja està.
9: Intentar anar a la platja, sortir quan baixa el sol una mica, però bueno, aguantant l'estiu.
10: Refrigerante,
9: com dice Alfonso. Només, no hi ha més. I ja està. I la platja i la piscina. Ja està.
2: Hi ha qui fins i tot té les seves teories per intentar entendre la situació.
9: El que passa és que quan te'n recorda de l'estiu, quan passa un any, no? Però jo crec que l'any passat també feia igual de calor. El que passa és que aquest any és més continuada, no? Això és el problema. De que altres anys feia calor, però baixava la temperatura, plovia, havien com una espècie d'intervals en què refrescava una mica, però aquest any no hi ha manera, tu. Esperem que el cap de setmana que ve la cosa vagi millor, però no ho sabem.
2: Però, sens dubte, els més condicionats per aquesta xafogor són els treballadors, que són els que pateixen més directament els efectes de la calor durant la jornada laboral.
10: Doncs fa molta calor perquè amb l'aire que hi ha aquí dins i la calor que fa fora, doncs hi ha vegades que et trobes fins i tot malament. Però, bueno, més o menys insuportable, però supermalament, perquè estàs suant i vols que no et caigui la gota al plat o al vi o a qualsevol cosa i vas amb por.
2: Però aquests propers dies sembla que el temps donarà una tan esperada treva. La predicció marca una baixada de les temperatures de fins a 24 graus amb probabilitat de precipitacions pel cap de setmana d'aquest 21 d'agost.
1: Que la gent no parla d'una altra cosa, que tot podia canviar aquest cap de setmana i nosaltres, com sempre, avisem tant de bo, però per si de cas no ens fem il·lusions. On hi va haver-hi calor musical va ser ahir a la plaça del Tívoli, perquè el públic assistent al concert del Festival Música a la Vila es va entregar a la sonoritat de la música tradicional basca. Va ser durant el tercer concert del cicle, el de Xavi Aburrozaga, amb la triquitritza, que és el seu instrument inseparable, un tipus d'acordeó molt semblant al diatònic, va portar al Festival Música a la Vila una proposta de tradició i de modernitat amb peces festives i altres de gran sensibilitat. En aquesta informació escoltarem el músic parlar, escoltarem el músic fer sonar el seu instrument amb el seu grup, i tot plegat és possible gràcies al treball que ha fet la nostra companya Sílvia Martínez.
11: El Festival Música a la Vila esdevé un punt de trobada de propostes procedents de diferents territoris amb l'objectiu de posar en valor i connectar diverses expressions de la música d'arrel tradicional. Aquest dimecres el Vendrell ha respirat aires d'Euskal Herria amb els sons de Xavi Aburrozaga i els músics que l'acompanyen.
12: Encantados de venir a Cataluña, siempre nos acogéis muy, muy bien, tenemos una conexión increíble con el público catalán, además un montón de amigos músicos también que suelen colaborar conmigo también en mis discos, así que estamos muy contentos y muy emocionados de estar en Cataluña.
11: Aburrozaga és un referent de la música d'arrel basca. El Vendrell ha presentat el seu setè disc, Basc, un treball que parteix de la tradició però que busca constantment noves sonoritats, amb la triquitixa com a eix central.
12: Lo mismo que nosotros tenemos la triquitisa, en Cataluña existe el diatónic y hay grandes maestros aquí en Cataluña, a los que yo siempre les tengo como referentes. El proyecto de Xavi Aburrozaga gira en torno a una triquitisa, que es una pequeña acordeón, lo mismo que vosotros llamáis el acordeón diatónic aquí en Cataluña. Nosotros ahí le llamamos triquitisa, que es esa pareja que conforman la triquitisa, el acordeón pequeñito y la pandereta. Pero de pequeñito yo elegí el acordeón y en unas fiestas populares, porque este instrumento sonaba en fiestas populares, nunca eran en grandes conciertos y así, descubrí una triquitisa y dice mi aita que me quedé petrificado y bueno, no paré de insistirles hasta que me compraron una y bueno, ya de hecho dejé el acordeón grande, me pasé la triquitisa y es la que me mantiene vivo creativamente, la que me hace componer y bueno, pues la que me ha hecho llegar hasta aquí hoy.
11: La formació, liderada pel músic de Biscay, ha ofert un concert dinàmic i d'una gran riquesa sonora, combinant peces festives amb altres de més evocadores. Dues ballarines de la companyia Suarodanza han aportat força i dimensió escènica a l'espectacle.

0: El Festival Música a la Vila clourà el cicle el 26 d'agost amb Metralla, una formació que destaca per la seva energia i per la singular combinació de gralles i instruments de metall.
1: Aquesta és la 37a edició del cicle Música a la Vila, que s'ha convertit amb els anys en un dels festivals de referència de la música tradicional i d'arrel a tot Catalunya, i per on és freqüent que cada any passin, o cada dos o tres anys, músics procedents del País Basc. Aquí hem sentit la triquitritza, però també ha sonat més d'una vegada la xalaparta, l'instrument de tradició basc, al Vendrell. Més coses. Parlem de carreteres, perquè la plataforma d'entitats veïnals Xarxa Vendrellenca reclama millores de seguretat a la carretera C51, que, per entendre'ns, és la carretera de Valls, la que connecta el Vendrell amb Valls. Concretament, les millores que demana estan referides al tram d'aquesta via que va des de la Papiola, on es fa el mercat dels diumenges, fins a la rotonda d'accés a la carretera TP2402, una mica més enllà del nucli de les peces. En aquest tram de la via hi ha fins a tres rotondes. La proposta de la Xarxa és que les rotondes quedin il·luminades, que no ho estan, i que, a més, s'hi instal·lin elements reflectants que no n'hi ha. El perill a la carretera és bàsicament un perill nocturn. Un dels motius de la petició és que la C51 concentra un important trànsit de vehicles privats, de gent que viu a la Bisbal, de gent que viu a la Papiola, a les Peces, al Vinyana, altres municipis de l'interior, però també de treballadors dels polígons industrials de la Bisbal i de Santa Oliva, i que el moviment de vehicles pesants també és considerable. Recordem que la C51 és una carretera de la Xarxa Bàsica de la Generalitat de Catalunya, i que és aquesta administració a qui correspon fer les millores. Notícies en format més breu, notícies d'agenda per a aquells que vulguin aprofitar aquests últims dies d'agost, de fet, els imminents dies d'agost, per viure activitats lúdiques, festives o culturals. Sense anar més lluny, aquest divendres, a 7:45 de la tarda, al Museu Pau Casals de Sant Salvador, se celebra una nova edició de la proposta Mar de Sons i Vins. Els participants podran gaudir d'una visita guiada a l'equipament per conèixer millor la vida i l'obra del mestre, i al final del recorregut, als jardins, hi haurà una degustació de vins i caves. Vins i caves dels cellers vendrellencs Gené Ventura i Augustus Fòrum, tot plegat en el mateix moment que sona música en viu de violoncel als jardins. És una activitat que comença a 7:45 de la tarda i té una durada prevista d'una hora i 2/4, és a dir, que a 9:00 del vespre està acabada. Això divendres, però dissabte, al mateix indret, de fet als jardins del museu, el quartet Sats actuarà també a 7:45 de la tarda en el tercer concert del cicle Música als Jardins. És un concert que té 4 edicions els caps de setmana del mes d'agost. És un cicle. La formació que actuarà és el quartet Sats, que integren Jordi Prim i Paula Ros als violins, Toni Massagú a la viola i Carla Artigau al violoncel. Tots 4 músics, com els altres que han participat i participen en aquest cicle Música als Jardins, van coincidir en la seva etapa de formació a l'Escola Superior de Música de Catalunya. I per aquest concert i aquesta ocasió han preparat un repertori que inclou composicions d'Eduard Toldrà, Franz Schubert i Dmitri Shostakovich. Aquest és un cap de setmana de festes majors, bàsicament dues, la de Sant Oliva per una banda i la de l'Arbós per l'altra, amb els primers actes també de la festa major del Vinyana. La gent del Baix Penedès de tota la vida saben que es tanca, per tant, el cicle de l'agost amb totes aquestes tres convocatòries. Avui ens fixem en una convocatòria particular, i és que aquest divendres Santa Oliva, demà divendres, Santa Oliva acollirà l'onzena edició de Música a les Vinyes. Si algú no sap què és, ho expliquem. És una passejada nocturna per l'entorn rural del municipi. Està organitzada per l'Associació per a la Difusió Històrica de Santa Oliva, la ATSO, amb col·laboració amb l'Ajuntament. Al llarg del recorregut, els participants s'aturaran a diferents paratges per escoltar música en viu. I al final de la passejada tindrà lloc un concert de cloenda. És una proposta gairebé única a la comarca que guanya caminants en cada edició. Els organitzadors, això sí, demanen als participants que portin algun element d'il·luminació, que portin calçat còmode i que portin aigua. La sortida es farà a les 10 de la nit des del lloc ben cèntric de Santa Oliva, que és la plaça Europa. La festa major més imminent a la comarca és la de l'Arbós, que de fet comença demà, va del 21 al 26 d'agost. Són 6 dies intensos on hi ha de tot: cultura popular, castells, focs, música i activitats previstes per a persones de totes les edats. Tot això comença aquest divendres amb el pregó del rector Lluís Simón Pascual, que donarà el tret de sortida a la festa. Dissabte, a l'Arbós és el dia del seguici popular i tradicional, que omplirà els carrers amb la cercavila, l'anada a completes, el ball parlat de Sant Julià i també una tradicional exhibició folklòrica dels balls locals. Dia gran, diumenge. Per què? Perquè hi ha la gran diada castellera, a la qual participen els castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove dels Xiquets de Tarragona i també la colla local Els Minyons de l'Arbós. No es descarta, sobretot els castellers de Vilafranca, que plantin algun castell de gamma extra, òbviament, i probablement un castell de Déu. Dependrà de com va la seva preparació per Sant Fèlix l'altra setmana. Però diumenge les coses no queden aquí. Per la gent de l'Arbós, tan important com els castells, segurament més, és el moment de l'autosacramental diumenge a la nit i també de la carretillada del Vall de Diables. És segurament un dels moments icònics de la cultura popular i tradicional de tot Catalunya. Dilluns 24, festa major pels petits, que convertirà la canalla en gran protagonista i un recordatori. Enguany se celebren els 65 anys de l'Esbar Sant Julià i els 45 dels Diables Infantils.
2: Els esports en Jordi Graell.
3: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat dues renovacions més a les últimes setmanes. Es tracten de la de Marc Nadal i Joan Nin, que continuaran així un any més com a roiginegres. Nadal, de 19 anys, ja havia anat convocat amb el primer equip durant la temporada 2023-2024 sota les ordres de Jordi Esteve, però està d'aquest últim curs quan ha començat a tenir protagonisme de la mà de Toni Porta. A més, el vilafranquí també ha estat capaç d'anotar 4 gols, amb doblet inclòs contra el bisensible Olot. Pel que fa a Nin, el calafellenc de 20 anys va debutar amb el primer equip a finals de la temporada 2024-2025 a la pista del Schumfried Rabbits i enguany ha tingut més presència també cap al tram final, a més d'anotar un gol contra el Barça Atlètic en el seu primer partit d'aquest curs. Així doncs,

0: utilització d'aquest complex i la forta calor de l'estiu ha generat diverses queixes entre les persones abonades, fins al punt que s'ha organitzat una recollida de firmes per demanar una solució. Ràdio Televisió al Vendrell s'ha posat en contacte amb fonts de la regidoria d'Esports, que han reconegut que la climatització del doctor Robert es tracta d'un problema que s'arrossega de fa temps per les característiques del local. Pel que fa a l'avaria, des de la regidoria s'assegura que en breu s'instal·larà una bomba de recanvi i que podria estar ja en funcionament a partir de la setmana vinent.
1: En diversos moments d'aquest informatiu algú ha fet referència a la previsió meteorològica, perquè gairebé tothom està pendent que baixin les temperatures i fins i tot que hi hagin precipitacions. Què diuen els mapes i què diuen les previsions? Doncs que avui és un dia de temperatures molt altes encara, màximes de 34 al Vendrell i mínimes de 23. Però que a partir de les 6 de la tarda i fins ben entrat al matí d'aquest divendres hi ha possibilitat d'alguna precipitació. De fet, un 65% des de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit i d'un 40% des de les 12 de la nit fins a les 6 del matí. Això, si passés, faria baixar les temperatures, que de totes maneres diuen els experts que han de baixar de cara a demà divendres. Demà divendres la possibilitat de pluja s'atura a les hores centrals del dia, torna a revifar-se per la tarda amb màximes de 30 graus, que serien 4 menys que els d'avui, i mínimes de 26, aproximadament 4 menys que els d'avui. La tònica per dissabte seria de temperatures encara una mica més baixes, possibilitat de precipitacions durant la primera meitat del dia, bastant elevades. Després, a partir de les 12, s'aniria aclarint, màximes de 29, que és una cosa que fa dos mesos que no veiem, i mínimes de 20, que també és una feliç excepció. Diumenge es mantindria el règim de temperatures igual, 21 de mínima, 30 de màxima, possibilitats de pluja no gaires, però durant la primera meitat del dia, i dilluns encara seria un dia amb aquestes mateixes característiques. Ja veurem què passa a partir de dimarts i sobretot què passa a partir d'aquesta tarda o aquesta nit.

0: respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer batac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
1: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es

0: desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
1: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
2: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
1: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
2: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
1: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
2: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
1: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
2: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
3: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
4: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
1: En cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
2: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la Cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
1: I en esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
5: L'handbol Sant Joan d'Espí, el Fracking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. Demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicent.
1: Gràcies, Joan. El control de so Lluís Sánchez, de la coordinació José Gallardo i qui us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
2: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques Tarragona i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
2: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits, amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
1: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt a l'o alt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o al Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i sobretot nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
1: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
8: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
9: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
8: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
6: Notícies en xarxa.
1: Passen 8 minuts del punt de les dues, era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
2: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
1: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
1: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busson.
11: Amb un pressupost d'11,5 milions d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
12: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó. Hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
11: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
1: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies, a Lleida, després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. Des de Lleida TV, Carla Rodrigo.
13: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posar el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
14: Fa tres bodes estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer es queden amb la maneta.
13: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
1: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
15: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al cap de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
16: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans perquè puguin aturar.
15: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 2 minuts i arribarem a un quart de 3. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
2: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vila.
3: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
4: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa, que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
1: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des de Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
17: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
18: El procés de regularització o de renovació té 3 processos obligatoris i consecutius. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
17: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
1: I el Baix Penedès es prepara per una nova verema, com a la major part del territori. Això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió, el Vendrell, Lolo García.
5: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
19: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, el míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
5: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
1: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció. Ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
20: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavaller és la presidenta de la DO Terra Alta.
21: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons lo sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
20: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actua en benefici de la producció.
21: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
20: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
1: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
2: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes d'evidència de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
1: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
2: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar però només van poder certificar la mort de l'home. Fons dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
1: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
2: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
1: Deu minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
22: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
23: Incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per a facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris. També una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estarà oferint l'Ajuntament i ara se passa a incorporar en este nou contracte, la millora de voreres.
22: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
1: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonja, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
24: El Festiu de Calonja estrena un any més una nova sardana.
0: Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic al festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
7: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir al festiu.
0: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band ja han exhaurit totes les entrades.
1: Hi ha una festa major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens ho explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
8: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
9: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure pues, els catamarans una mica per posar més èmfasi pues, a tot el cos de l'espectacle, pues, que és l'església, l'espigó anirà molt més reforçat.
8: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
1: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha emportat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
2: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs graciec. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
1: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
5: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
24: Para nosotros, el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
5: Són les paraules, les declaracions de Larrumbide a la xarxa i l'entrenador del balonmano granollers és Antonio Rama.
25: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
5: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa més. En hoquei herba, avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta, hores d'ara, a Nova Zelanda i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar, un davanter centre es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Al-Ahly egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
26: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
5: A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt especial al club blanquiblau. El defensa de Cabrianes, a Sallent, afronta la seva primera temporada a la primera plantilla.
10: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
5: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació, destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La xarxa de comunicació local. Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment important al sud-est de, al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Per tot plegat, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Plourà amb molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
3: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
3: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
3: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 emigrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
3: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: I en cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
3: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom de Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: En esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
6: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Mirem al cel i és que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
3: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I la pluja que tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona.
3: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals entre els 25 i els 30 graus.
0: Ara bé, tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt alt d'incendi a diverses comarques, com ara la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes temperatures altes, molt elevades i durant molts dies seguits, que sobretot fan difícil dormir a la nit. Els companys de Canal T han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'aquestes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia, Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Gràcies a aquestes temperatures altes també han castigat els treballadors a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un nou sistema que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 37,8 graus o quan la temperatura ambiental assoleix els 42. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
8: El consistori municipal ha incorporat aquest estiu 60 polseres d'alerta tèrmica destinades als treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant les altes temperatures i reduir el risc associat a l'exposició de calor. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan detecten que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus i també emeten una alerta quan la temperatura de l'entorn arriba als 42. Laura Olmo és la regidora de Via Pública.
9: El que volem és poder-nos avançar a possibles situacions de risc i donar-los una eina que els avisi a temps perquè puguin parar, descansar i protegir-se abans que la calor es pugui afectar, no? Es tracta de posar eines fàcils i útils a disposició de la gent que treballa, doncs, exposada al sol.
8: Quan la pulsera s'activa, el protocol indica que l'empleat ha de deixar de treballar, desplaçar-se a una zona fresca i amb ombra, refrescar-se, hidratar-se i avisar a l'encarregat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 7 minuts de 2:15, era un dels nostres titulars d'avui també. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius.
3: Aquest és, de fet, un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents. El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Més detalls, Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: I les obres de l'L1 del metro encara en la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí, la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Buzón.
11: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
12: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
11: Els 170 operaris que treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
13: I un dels altres punts informatius d'aquests dies és a Lleida. Allà la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balafi, el Clot i el Parc de les Vies després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació es manté estable i sense nous incidents. Lleida TV, Carla Rodrigo.
14: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, Eclot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
15: Fan tres bodes estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia seran tots que no s'ho veuen per a res, a que quan surten al carrer es queden amb la paleta.
14: La Rosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Abordem ara la crisi migratòria, i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
3: Es tracta dels espais de la Loma Margarita i el d'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
13: I a casa nostra, l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
17: El proceso de regularización o de renovación tiene 3 procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
16: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que es present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Us expliquem ara altres informacions del territori, i és que la costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de dues tintureres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en 2 ocasions més a tot el món. Des de Radio Ciutat de Badalona, Mateo Chaquipuendo.
18: La costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani i el tercer documentat al món. En David i la Mara, divulgadors científics de Pelagic Expeditions, han pogut observar i enregistrar aquest comportament durant una de les seves expedicions. Les imatges mostren un instant d'una interacció de dues hores entre els animals i els membres de l'expedició. Un comportament que, asseguren, és més habitual del que es pensa, però molt difícil d'enregistrar.
19: En el futur, aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès.
18: Una tasca que continua amb la recollida de dades, estudi d'aquests animals amb l'objectiu de preservar una espècie amenaçada per la seva comercialització.
0: I de fet ara us preguntem si sabríeu com salvar un dofí malalt o quins passos seguir. Doncs bé, la Fundació CRAM ha creat el taller Salvar el dofí Ulisses per educar els més petits, i ens ho explica des de ETV en Pau Garrido.
20: La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins ensenya com ajudar un dofí en el cas de trobar-lo a la platja o malalt. L'activitat Rescat al dofí Ulisses ens posa la situació de rescatar un d'aquests animals, explicant com tractar-lo i quins passos hem de seguir. Segons Sirena Antúnez, coordinadora de l'àrea d'educació del CRAM, aquesta activitat té diversos objectius.
21: Els objectius són varis. Primer, que puguin conèixer una mica la biodiversitat que tenim aquí de dofins i balenes del Mediterrani, i sobretot que puguin conèixer quines són les amenaces i els problemes que tenen aquests animals en el mar, i que sortint del taller doncs sapien com ajudar-los, i si es troben algun cop un dofí fora de l'aigua, doncs que sàpiguen actuar de manera correcta.
20: Al taller s'explica també quins problemes pateixen aquests mamífers al mar Mediterrani, com la contaminació o la pesca. Una forma d'ensenyar respecte a la fauna marina als més petits de forma lúdica i interactiva.
0: 3:15, és moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
3: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home ha mort a la plaça de Tragó de Noguera.
3: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta i el jutjat es farà càrrec ara del cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
3: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milions d'euros segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: I la policia municipal de Girona ha identificat quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes.
3: Els agents els consideren membres d'una organització criminal amb els rols molt definits. La investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
0: Moment per la cultura. Era el nostre titular de cultura, el Castell de Calonge. Així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura del mestre Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere, com són la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
22: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic al Festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
23: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
22: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Helena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de nit de la vigília. Ens ho explica des de Canal Blau el Jaume Inglés.
24: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, Patxi Igual assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
2: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó anirà molt més reforçat.
24: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
3: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracient. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat.
3: Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
0: Una crònica del Canal T del Martí Carot.
6: Les festes de la Cinta amaguen molta més ciència de la que pot semblar a primera vista. Els correfocs, els focs d'artifici, els gegants i el bestiari, l'ofrena de l'atxa, la catedral o fins i tot l'himne de Tortosa són alguns dels elements que protagonitzen l'exposició La Cinta amb ulls de ciència de la Universitat Rovira i Virgili. La mostra, instal·lada a la plaça del Mercat, està formada per 8 cartells que permeten descobrir les festes des de disciplines com la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia o l'arquitectura. Xavier Ferrés, el director del Campus Terres de l'Ebre, i Jordi Jordà, regidor de festes de Tortosa.
7: Representen, doncs, diferents aspectes on especialitats de la ciència estan vinculades a actes que es viuen a les festes.
8: Per tant, és una manera de divulgar les nostres tradicions, les nostres festes, però a la vegada també de divulgar la ciència de cara al públic en general.
6: El calendari també tindrà una versió en braille reforçant la voluntat de fer esta proposta accessible i inclusiva.
0: Una mica més de 8 minuts i arribem al punt de les 3. És moment ara dels esports. Porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
9: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat. Serà a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la campanada contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí.
25: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
9: Declaracions de Larrumbide, l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí a la xarxa. I el tècnic del balonmano Granollers, del Freiking Granollers, és Antonio Rama.
26: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
9: Aquest partit es jugarà avui a les 8 del vespre i demà, segona semifinal, s'enfrontaran el Barça i el Sant Vicenç i també ho podreu seguir en directe a la xarxa Més. En hoquei herba destaquem que avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení juga a hores d'ara contra Nova Zelanda i a partir de les 5 de la tarda el combinat masculí s'enfronta a Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol destaquem que el Barça, que està pendent de concretar el fitxatge d'un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alaqli egipci per 2-1. Gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
27: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
9: I a les properes hores, en els propers dies, poden haver-hi novetats a Camp Barça, tant de fitxatges com de continuïtats, perquè Jorge Méndez, representant portuguès de bona part de la plantilla blaurana, acaba d'arribar fa pocs minuts a la ciutat comtal, a Barcelona. Un dels temes a definir és João Cancelo, que continuarà al Barça, però que ahir no va poder ser presentat amb la resta de la plantilla. A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt i molt especial al conjunt blanc i blau. El defensa de Cabrianes a Sallent afronta la seva primera campanya a la primera plantilla.
4: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
9: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero, que la passada campanya va ser un dels protagonistes en l'ascens a la categoria de plata. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre ahir al camp del Villarreal B per 2-0 en un nou amistós. Escoltem el nou davanter, Diego Gómez.
4: Sensaciones de que hay que seguir mejorando, todavía nos quedan 10 días para el comienzo de la competición. Se han visto cosas que tenemos que mejorar, cosas que positivas también, a pesar del resultado, pero nada, seguro que en estos 10 días las mejoramos para estar al 100% para el inicio del Liga.
9: I a la Copa Federació, l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals, en un partit que va acabar amb empat a 2. L'entrenador dels riberencs és Raúl Page.
5: Que hemos podido empatar mucho antes del empate, hemos podido ganar el partido antes de la prórroga, y bueno, luego nos hemos ido a la prórroga, allí sí que se han ajustado un poquito más la fuerza, el desgaste del equipo ha sido brutal, y aún así hemos tenido las mejores situaciones en la prórroga para ganar el partido. Al final hemos llegado a los penaltis, hoy nos ha tocado sonreír, y nada, muy contento por el grupo, también por la gente, darle las gracias a la gente de Plaza.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La calor afluixa, notícia del dia, i és que avui no s'assoliran els 41 graus d'ahir i les temperatures poden baixar 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. Protecció Civil ha posat en marxa també en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. A partir de mitja tarda estan previstos a comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. Es pot deixar més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora al litoral i prelitoral també de Barcelona. I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants a la platja Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals. Es tracta dels espais de Loma Margarita i El Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants. Escoltem Elma Saiz, portaveu i ministra d'inclusió.
2: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y hemos que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
1: Més temes, la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost. Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del 17 de juliol. Aquest matí la presidenta

0: Presidenta de TMB, Laia Bonet, ha visitat les obres.
1: Normalment renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
0: I pendents avui d'un dels actes més esperats i multitudinaris de la Festa Major de Sitges, sempre al Castell de Focs, la nit de la vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir un dels millors escenaris per enlairar-lo aquest any, però la pirotècnia igual ja va anunciar que no s'utilitzarien els catamarans dels quals es dispara des del mar part de l'espectacle que s'havia fet habitualment. Això sí, la quantitat i la qualitat de la pólvora serà la de cada any, però centrada, això sí, enguany en altres punts. I avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol, l'handbol de Sant Joan d'Espí, i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre, per cert, en directe per la xarxa Més.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 en Bú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107 en Bú de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio Alt Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.

0: els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins.
1: I no m'importa nada.
0: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

303. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Benvinguts a les notícies. Avui és dijous, dia 20 del mes d'agost de 2026 i ja comencem el compte enrere del període estival de moltes persones que encara són aquí, que escolten les notícies de Ràdio El Vendrell, però que segurament d'aquí menys de 15 dies no hi seran. A tots, els de sempre i els que els escolten ara, salutacions dels que ho fem possible. Vies de sol a Marga Márquez, Jordi Graell, Crònica de l'Esport, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, i tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Parlarem de coses d'aquests dies. Començarem parlant d'una que fa anys començava més endavant, però que cada vegada s'avança més. Parlarem de la verema al Baix Penedès. De fet, ja fa setmanes que hi ha pagesos del Baix Penedès que van començar a baremar. Però ara, quan la majoria s'hi ha posat, hem anat a saber què és el que creuen que es trobaran quan collit el raïm passi a convertir-se en vi o cava. És el primer argument d'un informatiu que en té un altre, la calor. Encara avui és un dia a temperatures molt altes, un dia amb possibilitat de pluja, però se suposa que demà les temperatures han de començar a baixar. Ho hem patit tots, ho explicarem en aquestes notícies. Després una mica de música, perquè excepcional concert ahir al Festival Música a la Vila amb el músic basc Xavi Aburruzaga, que toca la triquitrixa. I després unes quantes notícies breus que tenen a veure en bona mesura amb propostes festives, culturals i lúdiques dels pròxims dies. Esports i el temps. Comencem. Antigament, i això ho recorda la gent més gran, sobretot la que es dedicava a pagès, acabava l'agost i començava la verema. El canvi climàtic ha fet que tot això canviés i cada any la verema és una aventura, tenint en compte allò que ha plogut al llarg de l'any, tenint en compte què és el que ha passat les últimes setmanes, tenint en compte si ha pedregat o no. El cas és que el Baix Penedès ja és en una nova verema. Com la major part del territori, enguany la collita s'ha avançat força. En bona mesura, això està per la combinació de les moltes pluges de l'hivern i de la primavera i per la manca d'aigua total dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar el raïm a partir de dilluns i ho faran amb un ull al cel, perquè al principi d'aquesta setmana s'anuncien tempestes. I a l'altra butxaca, atès que l'excés de producció dels darrers anys ha abaratit el producte, estaran pendents del preu de venda, que si és més baix per ells també suposa un problema. Aquest reportatge és una aportació del Lolo García, que ha parlat amb un viticultor de la comarca, que és el Martí Giral.
3: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quan a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi finalment deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, combinades, però, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
4: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, un any de sequera, dos o tres anys de sequera, no, un, dos o tres anys, el míldio que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, pues perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
3: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció de raïm les darreres temporades que du associat una sèrie de conseqüències no gaire afalagadores per al sector.
4: Ha baixat el consum, ha baixat les exportacions de vi, de cava, i llavors hi ha molts cellers que tenen emmagatzematge de...

0: molt d'estoc i clar, es troben que no poden elaborar més. I llavors, clar, per això és un peix que es mossega la cua. Després tenim l'ovitricultor que treballa tot l'any i que no s'apunta a portar el raïm o que l'ha de portar en un lloc a un preu ridícul, que potser el preu de cost estigui al voltant de 50 o 55 cèntims i que t'ho paguin a 15 cèntims. Això no s'entén, no?
1: N'hi ha que aposten per una reducció de la producció per fer pujar en darrera instància el preu del raïm o bé directament per arrencar ceps. Unes opcions que segueixen sobre la taula però que passen ara a un segon pla atès un inici de la collita que comença curiosament sota amenaça de pluja i contradient cada cop més el refranyer popular que recollia de temps ençà que Sant Mateu verema i batolla arreu, un sant que celebra la seva onomàstica el 21 de setembre, just d'aquí un mes.
2: Doncs això és el que s'ha anat endavant amb la verema un mes. Nosaltres, com sempre, quan parlem de la verema al Baix Penedès, i cada vegada més quan aquesta s'avança, els recordem que s'ha d'anar amb molta cura a la carretera, perquè ja transiten els tractors amb remolcs carregats de raïm cap a les cooperatives, cap als cellers, i això no tothom hi està acostumat i alguna vegada ha portat més d'un ensurt mortal en alguna ocasió també a la carretera. Parlem de la verema i per tant parlem de l'efecte de les temperatures sobre la natura, sobre els ceps i sobre el raïm. Serà important també parlar de l'impacte de tot això sobre les persones. És veritat que la predicció indica que finalment hi haurà a partir de demà i de manera progressiva una baixada de les temperatures i possibilitat de pluja. Serà una treva enmig de més de 2 mesos de temperatures insuportables, d'humitats molt elevades, una situació que ha portat al límit a tothom que no hi estem acostumats. Ha portat al límit a les persones que estan de vacances, en les seves hores d'oci, ha portat al límit a la gent a l'hora d'anar a dormir, ha portat al límit als treballadors, específicament aquells que treballen a l'aire lliure. Per això hem anat a parlar amb la gent. Ho ha fet el Dani Sancho i ens hem trobat amb el que ens hem trobat.
3: La continuïtat d'onades de calor tampoc ha donat treva al Baix Penedès. Segons les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya, durant el juny es van registrar fins a 18 nits tropicals, superant els 20 graus a la comarca. Aquest mes d'agost la situació no ha canviat, amb una temperatura màxima de mitjana que ha fregat els 33 graus. Però aquestes elevades temperatures no són l'únic problema. La sensació de xafogor constant està provocada per la combinació de les xifres que marquen els termòmetres i l'elevada humitat relativa que supera el 70% de mitjana aquest mes a la comarca. Unes condicions que estan fent d'aquest estiu un dels més insuportables per la població.
4: És horrorós, però és que a casa et poses més nerviós encara. Millor aquí fora, doncs mira, veus passar i et distreus. I
5: molt malament. Tot, només me suo el cap i la cara, tot em poso perduda, però bueno, m'haig d'aguantar.
6: El fatal, fatal, fatal. Mira, que jo sóc de molt d'estiu, eh? Tota la vida defensant l'estiu, però vull que vingui l'hivern. No l'hivern, però la tardor sí, aquest any és massa.
7: Aquí dintre s'està una mica millor, perquè amb l'aire condicionat i això, bueno, però també fa molta calor, eh, aquí dintre, o sigui que avui fa una xafogó increïble.
3: Les opcions per combatre aquests episodis de calor no són gaires. Ventalls, aire condicionat o prendre una beguda fresqueta són les solucions més recurrents entre la gent.
4: Aire condicionat, dutxes darrere una a l'altra i aquí aprenent alguna cosa a la tarda per sortir de l'aire condicionat, si no et mores.
5: Mira, no sortir, estar a casa amb l'aire condicionat. Anaven tant, perquè el carrer és horrorós. Esperem que s'acabi aviat.
6: Ventiladors, platja i prendre coses fresquetes. Ja està.
8: Intentar anar a la platja, sortir quan baixa el sol una mica, però bueno, aguantant l'estiu.
9: Refrigerante.
8: Refrigerante, com diu Alfonso. Només, no hi ha més, no hi ha més. I ja està, i la platja i la piscina, ja està.
3: Hi ha qui fins i tot té les seves teories per intentar entendre la situació.
8: El que passa és que quan te'n recorda de l'estiu, quan passa un any, no? Però jo crec que l'any passat també feia igual de calor. El que passa que aquest any és més continuada, no? Això és el problema. De que altres anys feia calor, però baixava la temperatura, plovia, havien com una espècie d'intervals en què refrescava una mica, però aquest any no hi ha manera, tu. Esperem que el cap de setmana que ve la cosa vagi millor, però no ho sabem.
3: Però, sens dubte, els més condicionats per aquesta xafogor són els treballadors, que són els que pateixen més directament els efectes de la calor durant la jornada laboral.
9: Doncs fa molta calor perquè amb l'aire que hi ha aquí dins i la calor que fa fora, doncs hi ha vegades que et trobes fins i tot malament. Però, bueno, més o menys insuportable, però supermalament, perquè estàs suant i vols que no et caigui la gota al plat o al vi o a qualsevol cosa i vas amb por.
3: Però aquests propers dies sembla que el temps donarà una tan esperada treva. La predicció marca una baixada de les temperatures de fins a 24 graus amb probabilitat de precipitacions pel cap de setmana d'aquest 21 d'agost.
2: Que la gent no parla d'una altra cosa, que tot podia canviar aquest cap de setmana i nosaltres, com sempre, avisem tant de bo, però per si de cas no ens fem il·lusions. On hi va haver-hi calor musical va ser ahir a la plaça del Tívoli, perquè el públic assistent al concert del Festival Música a la Vila es va entregar a la sonoritat de la música tradicional basca. Va ser durant el tercer concert del cicle, el de Xavi Aburrozaga, amb la triquitritza, que és el seu instrument inseparable, un tipus d'acordió molt semblant al diatònic, va portar al Festival Música a la Vila una proposta de tradició i de modernitat amb peces festives i altres de gran sensibilitat. En aquesta informació escoltarem el músic parlar, escoltarem el músic fer sonar el seu instrument amb el seu grup, i tot plegat és possible gràcies al treball que ha fet la nostra companya Sílvia Martí.
10: El Festival Música a la Vila esdevé un punt de trobada de propostes procedents de diferents territoris amb l'objectiu de posar en valor i connectar diverses expressions de la música d'arrel tradicional. Aquest dimecres el Vendrell ha respirat aires d'Euskal Herria amb els sons de Xavi Aburrozaga i els músics que l'acompanyen.
11: Encantados de venir a Cataluña, siempre nos acogéis muy, muy bien, tenemos una conexión increíble con el público catalán, además un montón de amigos músicos también que suelen colaborar conmigo también en mis discos, así que estamos muy contentos y muy emocionados de estar en Cataluña.
10: Aburrozaga és un referent de la música d'arrel basca. El Vendrell ha presentat el seu setè disc, Basc, un treball que parteix de la tradició però que busca constantment noves sonoritats, amb la triquitixa com a eix central.
11: Lo mismo que nosotros tenemos la triquitisa, en Cataluña existe el diatonic y hay grandes maestros aquí en Cataluña, a los que yo siempre les tengo como referentes. El proyecto de Xavi Aburrozaga gira en torno a una triquitisa, que es una pequeña acordeón, lo mismo que vosotros llamáis el acordeón diatonic aquí en Cataluña. Nosotros ahí le llamamos triquitisa, que es esa pareja que conforman la triquitisa, el acordeón pequeñito y la pandereta. De pequeñito yo elegí el acordeón y en unas fiestas populares, porque este instrumento sonaba en fiestas populares, nunca eran en grandes conciertos así, descubrí una triquitisa y dice mi aita que me quedé petrificado y bueno, no paré de insistirles hasta que me compraron una y bueno, ya de hecho dejé el acordeón grande, me pasé a la triquitisa y es la que me mantiene vivo creativamente, la que me hace componer y bueno, pues la que me ha hecho llegar hasta aquí hoy.
10: La formació, liderada pel músic de Biscaia, ha ofert un concert dinàmic i d'una gran riquesa sonora, combinant peces festives amb altres de més evocadores. Dues ballarines de la companyia Suaro Danza han aportat força i dimensió escènica a l'espectacle. Per a Xavi Aburrozaga, iniciatives com el Festival Música a la Vila són una oportunitat per reivindicar la música d'arrel i alhora compartir-la amb altres tradicions i nous públics.
11: Transmissions, escoles de música, que tenga presencia en la calle, en eventos, en todos los sitios. Yo creo que eso se está consiguiendo, ¿no? Con los años. Antes era como un instrumento para las fiestas solamente, ¿no? Un instrumento para borrachos, que digo yo, ¿no? Siempre animando y así, ¿no? Y ahora ya, pues de repente, pues tocas en un escenario, puedes tocar en los teatros. Bueno, yo creo que ha ido cogiendo poco a poco su sitio y esa, digamos que esa muga que decimos en euskera, esos límites que se rompan, ¿no? Y que hagamos que no existan y que pueda tocar en cualquier evento.
10: El festival música a la vila clourà el cicle el 26 d'agost amb Metralla, una formació que destaca per la seva energia i per la singular combinació de gralles i instruments de metall.
2: Aquesta és la 37a edició del cicle de música a la vila, que s'ha convertit amb els anys en un dels festivals de referència de la música tradicional i d'arrel a tot Catalunya, i per on és freqüent que cada any passin, o cada dos o tres anys, músics procedents del País Basc. Aquí hem sentit la triquitritza, però també ha sonat més d'una vegada la xalaparta, l'instrument de tradició basc, al Vendrell. Més coses. Parlem de carreteres, perquè la plataforma d'entitats veïnals Xarxa Vendrellenca reclama millores de seguretat a la carretera C51, que, per entendre'ns, és la carretera de Valls, la que connecta el Vendrell amb Valls. Concretament, les millores que demana estan referides al tram d'aquesta via que va des de la Papiola, on es fa el mercat dels diumenges, fins a la rotonda d'accés a la carretera TP2402, una mica més enllà del nucli de les peces. En aquest tram de la via hi ha fins a tres rotondes. La proposta de la Xarxa és que les rotondes quedin il·luminades, que no ho estan, i que, a més, s'hi instal·lin elements reflectants que no n'hi ha. El perill a la carretera és bàsicament un perill nocturn. Un dels motius de la petició és que la C51 concentra un important trànsit de vehicles privats, de gent que viu a la Bisbal, de gent que viu a la Papiola, a Les Peces, al Vinyana, altres municipis de l'interior, però també de treballadors dels polígons industrials de la Bisbal i de Santa Oliva, i que el moviment de vehicles pesants també és considerable. Recordem que la C51 és una carretera de la Xarxa Bàsica de la Generalitat de Catalunya i que és aquesta administració a qui correspon fer les millores. Notícies en format més breu, notícies d'agenda per a aquells que vulguin aprofitar aquests últims dies d'agost, de fet, els imminents dies d'agost, per viure activitats lúdiques, festives o culturals. Sense anar més lluny, aquest divendres, a 8:15 de la tarda, al Museu Pau Casals de Sant Salvador, se celebra una nova edició de la proposta Mar de Sons i Vins. Els participants podran gaudir d'una visita guiada a l'equipament per conèixer millor la vida i l'obra del mestre, i al final del recorregut, als jardins, hi haurà una degustació de vins i caves. Vins i caves dels cellers vendrellencs Gené Ventura i Augustus Fòrum, tot plegat en el mateix moment que sona música en viu de violoncel als jardins. És una activitat que comença a 8:15 de la tarda i té una durada prevista d'una hora i 2/4, és a dir, que a les 9 del vespre està acabada. Això divendres, però dissabte, al mateix indret, de fet als jardins del museu, el quartet Sats actuarà també a 8:15 de la tarda en el tercer concert del cicle Música als Jardins. És un concert que té quatre edicions els caps de setmana del mes d'agost. És un cicle. La formació que actuarà és el quartet Sats, que integren Jordi Prim i Paula Ros als violins, Toni Massagú a la viola i Carla Artigau al violoncel. Tots quatre músics, com els altres que han participat i participen en aquest cicle Música als Jardins, van coincidir en la seva etapa de formació a l'Escola Superior de Música de Catalunya. I per aquest concert i aquesta ocasió han preparat un repertori que inclou composicions d'Eduard Toldrà, Franz Schubert i Dmitri Shostakovich. Aquest és un cap de setmana de festes majors, bàsicament dues, la de Sant Oliva per una banda i la de l'Arbós per l'altra, amb els primers actes també de la festa major del Vinyana. La gent del Baix Penedès de tota la vida saben que es tanca, per tant, el cicle de l'agost amb totes aquestes tres convocatòries. Avui ens fixem en una convocatòria particular, i és que aquest divendres Santa Oliva, demà divendres, Santa Oliva acollirà l'onzena edició de Música a les Vinyes. Si algú no sap què és, ho expliquem. És una passejada nocturna per l'entorn rural del municipi. Està organitzada per l'Associació per a la Difusió Històrica de Santa Oliva, la ATSO, en col·laboració amb l'Ajuntament. Al llarg del recorregut, els participants s'aturaran a diferents paratges per escoltar música en viu. I al final de la passejada tindrà lloc un concert de cloenda. És una proposta gairebé única a la comarca que guanya caminants en cada edició. Els organitzadors, això sí, demanen als participants que portin algun element d'il·luminació, que portin calçat còmode i que portin aigua. La sortida es farà a les 10 de la nit des del lloc ben cèntric de Santa Oliva, que és la plaça Europa. La festa major més imminent a la comarca és la de l'Arbós, que de fet comença demà, va del 21 al 26 d'agost. Són 6 dies intensos on hi ha de tot: cultura popular, castells, focs, música i activitats previstes per a persones de totes les edats. Tot això comença aquest divendres amb el pregó del rector Lluís Simón Pasqual, que donarà el tret de sortida a la festa. Dissabte, a l'Arbós, és el dia del seguici popular i tradicional, que omplirà els carrers amb la cercavila, l'anada a completes, el ball parlat de Sant Julià i també una tradicional exhibició folklòrica dels balls locals. Dia gran, diumenge. Per què? Perquè hi ha la gran diada castellera, a la qual participen els castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove dels Xiquets de Tarragona i també la colla local Els Minyons de l'Arbós. No es descarta, sobretot els castellers de Vilafranca, que plantin algun castell de gamma extra, òbviament, i probablement un castell de Déu. Dependrà de com va la seva preparació per Sant Fèlix l'altra setmana. Però diumenge les coses no queden aquí. Per la gent de l'Arbós, tan important com els castells, segurament més, és el moment de l'auto sacramental diumenge a la nit i també de la carretillada del Vall de Diables. És segurament un dels moments icònics de la cultura popular i tradicional de tot Catalunya. Dilluns 24, festa major pels petits, que convertirà la canalla en gran protagonista i un recordatori. Enguany se celebren els 65 anys de l'Esbar Sant Julià i els 45 dels Diables Infantils.
12: Els esports en Jordi Graell.
13: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat dues renovacions més a les últimes setmanes. Es tracten de la de Marc Nadal i Joan Nin, que continuaran així un any més com a roiginegres. Nadal, de 19 anys, ja havia anat convocat amb el primer equip durant la temporada 2023-2024 sota les ordres de Jordi Esteve, però està d'aquest últim curs quan ha començat a tenir protagonisme de la mà de Toni Porta. A més, el vilafranquí també ha estat capaç d'anotar 4 gols, amb doblet inclòs contra el bisensible Olot. Pel que fa a Nin, el calafellenc de 20 anys va debutar amb el primer equip a finals de la temporada 2024-2025 a la pista del Schumfried Ravage i enguany ha tingut més presència també cap al tram final, a més d'anotar un gol contra el Barça Atlètic en el seu primer partit d'aquest curs. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo Velasco i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques, Marc Palau, Lluís Ferrer, Joan Borrego, Jordi Ferrer, Marc Nadal i Joan Nin, al Club d'Esports Vendrell només li falta per anunciar, abans de l'inici de la pretemporada aquest dilluns, qui ocuparà la plaça vacant d'Aldo. I seguim parlant de gimnasos, perquè durant l'últim mes el complex esportiu municipal del doctor Robert ha acollit també les persones usuàries del complex del camp d'esports, ja que actualment es troba tancat fins al diumenge 30 d'agost. Un desplaçament de gent que ha coincidit en els últims dies a una avaria greu en una bomba de subministrament, fet que ha sumat al problema endèmic de climatització d'aquest complex i la forta calor de l'estiu ha generat diverses queixes entre les persones abonades, fins al punt que s'ha organitzat una recollida de firmes per demanar una solució. Radio Televisió al Vendrell s'ha posat en contacte amb fonts de la regidoria d'esports, que han reconegut que la climatització del doctor Robert es tracta d'un problema que s'arrossega de fa temps per les característiques del local. Pel que fa a l'avaria, des de la regidoria s'assegura que en breu s'instal·larà una bomba de recanvi i que podria estar ja en funcionament a partir de la setmana vinent.
2: En diversos moments d'aquest informatiu algú ha fet referència a la previsió meteorològica, perquè gairebé tothom està pendent que baixin les temperatures i fins i tot que hi hagin precipitacions. Què diuen els mapes i què diuen les previsions? Doncs que avui és un dia de temperatures molt altes encara, màximes de 34 al Vendrell i mínimes de 23. Però que a partir de les 6 de la tarda i fins ben entrat al matí d'aquest divendres hi ha possibilitat d'alguna precipitació. De fet, un 65% des de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit i d'un 40% des de les 12 de la nit fins a les 6 del matí. Això, si passés, faria baixar les temperatures, que de totes maneres diuen els experts que han de baixar de cara a demà divendres. Demà divendres la possibilitat de pluja s'atura a les hores centrals del dia, torna a revifar-se per la tarda amb màximes de 30 graus, que serien 4 menys que els d'avui, i mínimes de 26, aproximadament 4 menys que els d'avui. La tònica per dissabte seria de temperatures encara una mica més baixes, possibilitat de precipitacions durant la primera meitat del dia, bastant elevades. Després, a partir de les 12, s'aniria aclarint. Màximes de 29, que és una cosa que fa dos mesos que no veiem, i mínimes de 20, que també és una feliç excepció. Diumenge es mantindria el règim de temperatures igual, 21 de mínima, 30 de màxima, possibilitats de pluja no gaires, però durant la primera meitat del dia, i dilluns encara seria un dia amb aquestes mateixes característiques. Ja veurem què passa a partir de dimarts i sobretot què passa a partir d'aquesta tarda o aquesta nit.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

ara que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT FM, app i 3CAT.

Hi ha caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja no sé, tio. No sé, no sé.